tenia jo una ou de set. El va haver de prendre-ho. Com ho fos portar-me un té d'àngel? Oh, fiu, ara no podem penxar-ho. Porta-ho.